0: Bueno, puntero.
1: Esto es acabar por todo lo alto, ¿eh? Y wow. Además, tonterías.
2: Pelos de punta.
1: Bueno, pues para ti, que mañana, muy prontito por la mañana, volverás a la cocina de ese restaurante en el que trabajas a preparar las cosas para el menú del día. Para ti y para todos los demás, mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
3: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
4: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dilluns 3 d'agost de 2026. Continuen els dies calorosos, les nits caloroses, la dificultat per dormir, el que ens abrancem a una refresca de gel i també un poc a que mirem un poc el nostre entorn per veure i entendre on estem en aquest estiu, que més enllà de lo que marqui el termòmetre, té altres qüestions. He tingut l'oportunitat de mirar amb un poc de calma el que és un ampli estudi que ha desenvolupat l'economista Pedro Pons. Ja havíem vist, segurament vostès, a la pàgina radiomenorca.com algun dels seus articles que anaven, de fet, en la línia i avançant un poc el que s'ha pogut també llegir en un article extens aquest diumenge al diari Menorca. Allà on raia de qüestions com el modelo menorquín, el tema de que no ens hem de quedar amb la nostàlgia industrial, sinó emprar la idea del territori com a punt de partida. Si ho miren amb un poc de calma, la veritat és que crec que és força interessant, complet i de vegades un poc també complex. Toca moltes històries que mereixen una necessària i profunda reflexió. Per què? Perquè, entre altres qüestions, diu que arribem tard per a alguns temes. Crec que ja és difícil condensar amb un únic titular, però me permetran que ja, perquè me ve bé, avui agafi el tema de com estem amb el tema de l'aigua, que és un recurs bàsic i fonamental per al desenvolupament de la vida, del nostre dia a dia, del que implica els menorquins i també la gent que ve de fora i la incidència de la gent que ve de fora amb aquest recurs. Com dic, no vull fer únicament un titular d'això, perquè la investigació és més extensa i els hi convido a que s'ho mirin amb calma. També ens preocuparem de poder publicar detalls d'aquesta investigació a radiomenorca.com properament, estiguin atents. Però és, crec, un bon punt de partida, perquè a l'agost, que molta gent té un poc més de temps i fa vacances, dediqui atenció al que és aquesta visió del nostre amic, l'economista Pedro Pons, i el que això pot significar pel present i pel futur proper de Menorca. En definitiva, ja és una qüestió que el nostre Avui per Avui Menorca fem en el nostre dia a dia. La volen fer amb nosaltres? D'aquí fins a les dues tindrem ocasió i oportunitat. Reiarem, sí, de l'aigua, ho farem amb l'espai que compartim amb el Got Menorca i reiarem amb Miquel Camps, però no només això, sinó que tenim molta cultura, perquè ve així, carregat de cultura el mes d'agost. A part d'altres qüestions, si ens volen acompanyar, comencem de seguida i sí, ho fem, com no, amb el temps i la temperatura. No podem mirar cap a una altra banda, perquè a més apreta. Anem a veure què és el que ens explica i ens proposa respecte a la previsió per les properes hores el Jordi Urios. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a Menorca, temperatures sense canvis o en lleuger descens, però en qualsevol cas continua notant-se la calor. Avui amb valors màxims que s'esperen de 34 graus a Ciutadella, 32 a Maó. Pel que fa a les nits, continuaran tropicals o tòrrides, amb temperatures que no baixaran dels 26 graus a Ciutadella, 24 a Maó. Demà, temperatures amb pocs canvis o en descens les diurnes al nord de l'illa. Pel que fa al cel, durant la nit augmentarà la nuvolositat a núvols mitjans i alts. Demà continuarà ennuvolat, tendint a aclarir-se durant el matí. El vent bufa de component sud i sud-est amb força 2 a 4, girant a sud-oest a la tarda amb brises costaneres. A la mar s'espera marejol. És una informació d'AEMET.
6: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
0: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Nuracom Fibra Óptica, WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
4: I per començar el nostre programa, la música és protagonista. Amb el nostre company Edu Zendán, anem al Festival de Joventuts Musicals de Ciutadella.
8: S'arriba al claustre del seminari un altre dels concerts del Festival d'Estiu de Ciutadella de Joventuts Musicals. És Parisien, un concert a quatre mans entre Adolfo Gutiérrez Arenas i Josu de Solaun, un concert de piano i violoncel que ens proposa un viatge sonor per París. Per xerrar d'aquest concert, avui tenim en directe el nostre Hiperó i Menorca a Josu de Solam. Josu, muy buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
8: Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Parisien, como digo, un viaje sonoro por París, ¿no? Una ciudad que siempre ha sido muy, muy musical, que ofrece muchas cosas y que vosotros abordáis desde la perspectiva de cuatro compositores bastante diferentes entre sí.
9: Sí, sí, la inspiración es tres compositores que vivieron allí, compusieron esta música mágica allí, pero yo creo que también eso es como si dijéramos la mecha, pero después yo creo que es también una especie de representación de lo que supone un diálogo entre el cello y el piano, que es una relación tan singular, porque el cello es un instrumento que sobre todo canta y el piano es un instrumento que sobre todo piensa, ¿no? Yo creo que uno respira y el otro organiza el espacio donde esa respiración se despliega, ¿no? Y entonces a veces intercambian los papeles, incluso permanece la impresión de asistir a un diálogo entre la voz y el mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los tres compositores principales del programa, que son Frank Forey y DC, pues ofrecen tres respuestas a la pregunta de cómo se produce esa convivencia entre estos dos instrumentos mágicos. Y yo creo que en esa época en París pues se dio algo muy inusitado de cómo se respondía a esto, ¿no? Y cada uno pues crea un universo propio, ¿no?
8: Es un diálogo que encaja mucho entre dos instrumentos que se llevan bien, ¿no? Con el cello, que quizás es el instrumento más parecido a la voz humana, ¿no? Sería quizá muy muy cantado, lo decías tú mismo antes, ¿no?
9: Sí, yo creo que es el instrumento, digamos, que más emula o imita, más bien emula la granulosidad de la voz, sobre todo de la voz barítono tenorial, ¿no? Sí, entonces incluso Chopin en su funeral quería que se tocara solo el cello y se tocó el tiempo lento de su sonata para cello, que fue lo último que escribió. Y estas tres sonatas pues son tres pequeños homenajes al cello, aunque incluso la de Frank no fuera originalmente para cello, pero suena preciosa en el cello. Y, a ver, diciéndote un poquito de cada una, pues yo creo que la sonata de Frank tiene algo que ver con la memoria, ¿no? Es una pieza en la que la unidad precede siempre a las partes, todo parece haber existido desde siempre, es un recordar, los temas son cíclicos, ¿no? Son melodías que regresan una y otra vez, como si la obra ya estuviera recordando algo que conocía antes de empezar, ¿no? Y cada episodio de esa obra, que es mágico, pues contiene secretamente a todos los demás. Entonces, en esa obra la repetición nunca es repetición, es una especie de reconocimiento. Uh-huh. Y es una obra especial en ese sentido, que yo creo que habita todo el mundo de lo que es la memoria, que luego, bueno, en el surrealismo francés, y, ¿no?, el mundo de los sueños de Freud y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y luego el foré es algo muy especial, es una especie de recreación sonora, yo creo que de la idea de intimidad, ¿no? Es más bien el jardín privado, en oposición a la memoria, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que luego el Debussy pues es una especie de forma de adiós, porque la escribió a final de su vida, y bueno, hay quien dice que la pieza se subtitulaba Pierrot enfadado con la luna, ¿no? Ajá. Y ahí está todo el tema de la comedia del arte, las máscaras, la tristeza, pero que tiene que estar, digamos, protegida por la estilización, por la máscara, ¿no? Por la persona. Entonces tenemos el Frank, que es la memoria, el Foré, que es, yo lo llamo el jardín de lo íntimo, y luego Debussy, pues esa especie de adiós estilizado convertido en máscara teatral, ¿no? El payaso que ríe, por ejemplo. Ajá. Y son tres formas de que el cello y el piano convivan. No sé, es algo muy especial.
10: Ajá. Acabáis, creo, también luego con una pieza de Massenet, ¿no? De Jules Massenet, La meditación de Thais.
9: Sí, una pieza preciosa de parte de su ópera, ¿no? Y creo que es una de las grandes melodías infinitas que todos los instrumentos quieren tocar, porque realmente expresa la esencia ancestral de la música, que siempre es el canto, la canción, el melos, ¿no? Y es una, pues es una pieza en ese sentido icónica de todo esto.
10: Uh-huh. Foré es un compositor que parece que nos habla también muchas veces desde la sensibilidad, desde casi el silencio, ¿no? Desde una interpretación muy muy muy delicada, ¿no? Con donde cada nota tiene su peso específico.
9: Foré, dices, ¿no?
10: Sí, Foré, sí.
9: Sí, un hombre de una sensibilidad refinadísima, además al final de su vida, ese silencio que tú lo utilizas como metáfora, pero creo que se convierte en literal porque se quedó sordo.
10: Exacto.
9: Uh-huh. Y entonces sí que hay la idea de...
10: Compone esta sonata, creo, casi al final de su vida, ¿no? Casi cuando ya estaba casi...
9: Sí, al final de su vida, uh-huh. una analogía con Beethoven, pero si Beethoven esa sordera quizás le hace, digamos, pues componer cosas como los últimos cuartetos o la novena sinfonía, exacto, ¿no? Que tienen, uh-huh, algo de panteísta, casi humanista. En cambio, este último foré es una especie de espacio de conciencia muy rarificado, muy íntimo, muy sutil, lleno de una especie de mundo hiper, hiper, hiper matizado, ¿no? Muy proto-fenomenológico, no sé cómo decirlo, muy muy contrario a nuestra época, que es toda más gruesa y llena, y hecha de grandes brochazos siempre. Uh-huh. Es el mundo del matiz infinito, ¿no? Y secreto. Sí.
10: Uh-huh. Y Debussy, por su parte, es un compositor que ya no tiene ese discurso musical tanto de pregunta y respuesta o de proposición y contraposición, sino muy muy colorista, ¿no? Muy
9: yo creo que tiene también ya una sensibilidad de montaje. Uh-huh. Conocía muy poco el cine, pero lo conocía, empezaba el cine ya, y yo creo que ya hay una sensibilidad de lo que nosotros después llamaríamos edición, ¿no? Que tiene menos que ver con esa narratividad orgánica de la que tú has hablado y más que ver con lo episódico, el montaje, ¿no? Las escenas que se van sucediendo, la idea de viñeta, de escena, de cine. Entonces la idea, cómo una sección se sucede a otra, es mucho menos narrativo, mucho menos literario, mucho más visual, mucho más cinematográfico, sin duda. De repente una sección para y comienza otra y no tiene necesidad de grandes bisagras de transición temática ni nada, ¿no? Para un oído moderno quizás es una manera de escuchar mucho más fácil.
10: Son cuatro compositores, contando a Massenet también, ¿no? A los Foré, Debussy, Frank y Massenet. Son cuatro compositores más o menos contemporáneos entre sí. No sé si tuvieron relación o
9: sí,
10: si...
9: Sí, bueno, sí. Claro que todos se conocieron. Sin duda, se conocieron todos.
10: Y habitando ese París del final del París, 19,
9: ¿no?
10: Del 19,
9: de la Tercera, claro, República, que es, uh-huh, ese París, pues, que es una especie de siglo de oro de nuestro siglo XX, ¿no? Donde tantas, sí, tantos pintores, poetas, músicos. Y París sí es un poco... Sí que es cierto que es un guiño a ese momento histórico, pero también es un pretexto para poder englobar, digamos, tres piezas que son tres maneras de entender lo que es un dúo de música de cámara, entre el cello, que es la voz cantante por excelencia de los instrumentos, y el piano, que es como si dijéramos pues la voz filosófico-pensante, ¿no? Más.
10: No sé, no sé si lleváis mucho tiempo representando este concierto, esta experiencia de Parisien, o si es un proyecto relativamente reciente.
9: No, llevamos ya tocándolo por toda España y por Europa casi 2 años desde que grabamos el disco. Sí, es un... Nosotros, Adolfo y yo, trabajamos por grandes proyectos en los que creamos un mundo, nos metemos en él, lo grabamos, después lo tocamos antes, después... es decir, todo está con una dramaturgia muy vivida, pensada, y tiene además muchas concomitancias secretas, públicas, implícitas y explícitas con nuestras propias biografías personales.
10: Parisien, un paisaje sonoro por París, un recorrido por París a través de estos 4 grandes autores, Fauré, Debussy, Franck y Massenet. Llegaste, como decimos, este mismo lunes a partir de las 9 en el claustro del seminario de Ciutadella, de la mano de Adolfo Gutiérrez Arenas y Josu de Solaun, a quien agradecemos hoy mucho que haya atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias.
9: Gracias, un placer.
11: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants.
12: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Estampes i raïces, amb el pianista cubà Pepe Rivero. Un viatge musical on la tradició espanyola dialoga amb el jazz i la sensibilitat llatina. Dimecres, dia 5 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a tiquetib.com i 1 hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
13: ¿Quieres renovar tu calzado con el mejor estilo menorquín? Atención, del martes 4 al viernes 7 de agosto, Pons Quintana te invita a su gran venta especial de fábrica en Alaior. Encuentra diseños exclusivos y una selección única con descuentos de hasta el 60%. Solo durante 4 días. Aprovecha esta oportunidad directa en nuestra fábrica de la calle Santiago Pons Quintana, 120 en Alaior. Pons Quintana, calidad, diseño y tradición.
4: 12:37.
14: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
4: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 3 d'agost amb Jordi Rivera. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
16: Hoy por hoy, Cadena SER.
4: El recinte firal d'Es Mercadal tornarà a convertir-se en l'epicentre del producte de proximitat amb la celebració de la 9a edició de la Fira Arrels. La gran cita gastronòmica de Menorca reunirà durant el cap de setmana del 19 i 20 de setembre a productors, xefs i públic amb l'objectiu de posar en valor la cuina de la nostra illa.
15: Enguany, la principal novetat serà el protagonisme de la tàpara, un ingredient emblemàtic que centrarà les sessions de cuina en viu i diverses propostes dels expositors. El públic podrà tastar i comprar productes tradicionals com formatges, embotits, vins, olis o mels directament de la mà dels seus elaboradors. La consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull, destaca la gran quantitat d'activitats que es faran per donar a conèixer la riquesa menorquina en temes de cuina.
17: Són 2 dies molt intensos, amb moltes activitats, tant per als adults com per als fills. Tindrem música en directe, cuina en directe, entreteniment per als fills. En resum, convidam a tothom a venir i a disfrutar de les nostres arrels.
4: Una campanya científica de l'associació Torciops ha detectat 48 catxalots a les aigües del nord de l'illa i prop d'un 20% dels exemplars localitzats són cries, un fet que els investigadors qualifiquen de molt positiu.
15: La campanya desenvolupada entre el 17 i 30 de juliol dins el projecte Movimami ha recorregut unes 1.100 milles nàutiques amb l'objectiu d'estudiar la principal zona de cria de catxalots del Mediterrani Occidental. Durant les dues setmanes de treball, els científics han registrat 11 trobades amb aquests grans cetacis, 9 de visuals i acústiques i dues més detectades mitjançant hidròfons. En total s'han identificat 3 mascles solitaris i 6 grups familiars amb 38 animals, entre els quals hi havia 9 cries. El grup més nombrós estava format per 7 exemplars, 3 dels quals eren cries. El director científic de Turciops, Xema Brutons, assegura que aquestes dades demostren la solidesa de la presència de catxalots al nord de Menorca i reforcen la importància d'aquest espai com àrea de reproducció. L'associació Turciops continua reclamant al Ministeri per la Transició Ecològica la declaració d'una àrea marina protegida al nord de Menorca, una iniciativa que, segons en recorden, ja va rebre el suport del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la Conferència dels Oceans de les Nacions Unides celebrada l'any passat a Nice. A més dels catxalots, la campanya també ha permès observar 5 dofins mulars, una setantena de caps d'olla grisos, més d'un centenar de dofins llistats i 21 tortugues marines, confirmant la gran riquesa ambiental de les aigües menorquines.
4: A nosaltres no ens resulta un poc difícil trobar catxalots, però serà més fàcil que avui, tal vegada, el nostre programa puguem ratllar amb els responsables de Turciops entorn a aquesta qüestió. Menorca és l'illa de les Balears amb la pitjor qualitat de l'aigua de consum humà. Segons el darrer informe de l'Aliança per l'Aigua, un 26,1% de les analítiques fetes a l'illa durant el 2025 van sortir no aptes. La taxa d'incompliment més alta, per cert, de tot l'arxipèlag.
15: Aquesta situació d'aigua no apta afecta directament 22.705 vecins en repartits en 10 zones d'abastament de Mó, Tabaluges, Castell i Ciutadella. El punt més negre de l'illa es concentra a l'entorn de Mó, amb 7 zones afectades de forma crònica per l'alt nivell de nitrats, un problema que es repeteix des de l'any 2016. A Ciutadella la situació també és greu per l'accés combinat de clorurs i nitrats fruit d'un aqüífer que s'està sobreexplotant per sobre del 104% de la seva capacitat de recàrrega natural. A més, l'informe adverteix que prop de 4.700 menorquins més viuen en zones en risc. El nucli urbà de Ciutadella per la salinització de l'aigua i les urbanitzacions de Son Parc i Santo Tomàs per deficiències en els nivells de clor. Pel director de l'Aliança per l'Aigua, Joan Calvo, la situació s'agreuja per l'estat dels aqüífers, que es troben en mínims històrics, i les possibilitats de creixement urbanístic obert per la llei òmnibus del Parlament. Joan Calvo.
18: Jo crec que sí, perquè se suma a dos problemes que per una banda és l'esgotament dels aqüífers, que estan a nivells, com tu deies, molt baixos, i també la qualitat, no? Que això fa també que no, de les aqüífers, que fa que encara que tingui allà aigua, si és de mala qualitat amb nitrats, no se pot veure ni aprofitar. És preocupant perquè al final a la vegada s'està veient que continua el creixement.
15: Calvo ja ha denunciat el perill d'aquesta llei òmnibus. En el conjunt de les Illes Balears, el nombre d'habitants afectats per l'aigua no apta o en risc supera els 145.000.
4: La campanya Via Menorca, impulsada pel GOB, ha tornat a sortir al carrer per denunciar els efectes de la massificació turística i reclama un canvi de model per a l'illa. L'entitat assegura que la pressió turística sense límits està portant Menorca al col·lapse i demana mesures urgents per preservar el territori i la qualitat de vida dels residents.
15: L'acció, celebrada aquest dijous 30 de juliol, va mobilitzar centenars de persones de manera simultània en diferents punts de l'illa. Les reivindicacions es van adaptar a cada ubicació. A Macarella es va denunciar la massificació de les platges a Fornells, els apartaments de luxe i les dificultats d'accés a l'habitatge. Al dic de Son Blanc, l'entrada massiva de vehicles durant l'estiu. Davant el Consell Insular, la manca de mesures per frenar la saturació turística. A Son Bou, l'ampliació de l'impacte dels grans hotels, i al Port de Mó, l'arribada dels creuers i els seus efectes sobre la contaminació i la saturació dels carrers. En tots els punts es va llegir un mateix manifest en què el GOB defensa la necessitat

0: que està provocant en aquests moments.
1: Des de Via Menor, que insisteixen que la població té dret a una menor com viure i asseguren que continuaran impulsant mobilitzacions fins que s'adoptin les mesures que permetin protegir el futur de l'illa.
2: La cantanta i compositora Anna Ferrer serà la pregonera de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2026. L'Ajuntament de Mó ha anunciat aquest mateix dilluns, de manera oficial, l'elecció d'aquesta artista maonesa nascuda el 1993 que s'ha consolidat en el panorama musical gràcies a un estil únic que fusiona la cançó d'arrel popular i el folklore amb sonoritats actuals i sintetitzadors.
1: Fa reformada inicialment a l'Orfeó i al Conservatori de Mó, va fer les seves primeres passes professionals amb el grup Subaida i va estar estretament vinculada a l'agrupació de Sant Rebost després de publicar discs com Tel·lúria o Crònia i de col·laborar amb grans noms com Marco Mezquida o Sílvia Pérez Cruz. L'artista va aconseguir un gran ressò internacional amb el seu espectacle Paranòstic, dirigit per Niño de Elche, que l'ha dut a fer més de 50 concerts en 7 països actualment. Triomfa amb un concert performatiu que gira en tot el traspàs de l'ofici de forner de la seva família pujant a l'escenari acompanyada del seu propi pare. El Balla de Mó, Héctor Pons, defineix així a la pregonera.
3: Artista, cantant, compositora, una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclor menorquí des d'un punt de vista modern, actual, de la innovació i el repensament musical del folclor. Una persona que ha viscut sempre les festes intensament, en diferents àmbits.
2: Menorca i la ciutat italiana de Verona tornen a estar connectades de forma directa aquest estiu. L'aerolínia Volotea ha reprès aquesta ruta estival amb dues freqüències setmanals, els dijous i els diumenges, en una operativa que preveu oferir prop de 40 vols entre tots dos destins durant la temporada alta.
1: El vol inaugural va enlairar-se aquest diumenge 2 d'agost des de l'aeroport menorquí a les 8 i 10 del matí amb aquesta connexió amb el nord d'Itàlia. La companyia ja opera un total de 15 rutes des de l'illa cap a diferents punts d'Espanya i França. El director general d'estratègia de Volotea, Gabriel Smilovic, ha destacat l'èxit que ja ha tingut aquesta ruta en temporades anteriors. Volotea, que opera a Menorca des de l'any 2012, oferirà aquest 2026 prop de 280.000 seients des de l'illa, el que suposa un increment del 3% respecte a l'any passat, mantenint fins ara una taxa de compliment del 100% en el seu programa de vols.
2: El Consell Insular de Menorca fa una passa més per treure al mercat els pisos buits de l'illa. El Servei d'Habitatge Social ha enviat un ofici als 8 ajuntaments menorquins amb una llista dels immobles que presenten indicis de desocupació.
1: Aquesta informació ha de servir per dissenyar una futura convocatòria de subvencions destinada a rehabilitar aquests habitatges i destinar-los al lloguer assequible. El llistat s'ha elaborat en col·laboració amb l'OPSAM i l'Institut Menorquí d'Estudis, prenent com a referència els consums d'aigua inexistents o molt baixos dels darrers dos anys. Unes dades que després s'han creuat amb el cadastre des del Consell recorden que l'estudi no és definitiu, sinó que mostra indicis, i per això ara es demana als consistoris que contrastin les dades amb la seva realitat local. La consellera d'Ordenació Territorial, Núria Torrent, ha defensat la importància d'aquesta eina basada en dades subjectives.
4: Aquesta feina ens permet fer una passa més per convertir habitatges que avui no tenen ús en noves oportunitats d'habitatges per als menorquins. Hem elaborat una eina tècnica rigorosa i que ara posam a disposició dels ajuntaments perquè amb el seu coneixement de la realitat de cada municipi puguen validar la informació i dissenyar una convocatòria d'ajudes ajustada a les necessitats del territori. L'objectiu és facilitar la rehabilitació d'aquests habitatges i poder incrementar progressivament el parc de lloguer assequible a Menorca.
1: Aquesta mesura s'emmarca dins l'estratègia insular per reincorporar aquests immobles al mercat residencial a través d'una línia d'ajuts a la rehabilitació que ja es troba en fase de preparació.
2: I en pàgina d'esports?
1: La menorquina Gemma Tia i l'argentina Delphi Brea han encadenat aquest cap de setmana el seu segon títol consecutiu i cinquè de la temporada. Han derrotat la gran final del torneig PUD a Pretoria, Sud-àfrica, Claudia Fernández i Martina Calvo. El partit va ser molt més disputat del que podia esperar-se després d'un primer set que va caure del costat de Tia i Brea per 6-2. Però Fernández i Calvo, una parella que s'ha unit aquesta setmana, va saber refer-se i va empatar el maig amb un tiebreak agònic per 7-5. Amb un set per cada equip, la tercera mànica també va ser un equilibri absolut que va obligar a disputar un altre tiebreak. Aquí, però, l'encert en els moments claus va ser per Tiria i Brea, que es van imposar per 7-4. D'aquesta manera, la Laurenca i la de Buenos Aires

0: es consoliden com a parella número 1 del circuit. També és el primer duet que es proclama guanyador a Pretoria, que s'estrenava al Premier Padel. Ara, els jugadors de pàdel tenen un petit parèntesi, mini-vacances, perquè la competició no es reprendrà fins al 29 d'agost amb el torneig PU de Madrid. Tenir dos equips a la tercera federació, Mercadal i Migjorn, està molt bé, però cal ser ambiciosos i buscar categories més altes. Així s'ha expressat el delegat de la Junta Insular de Menorca de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Vicente Martínez, el màxim responsable del futbol menorquí, explica per què és tan important aspirar més.
1: Yo creo que tenemos que intentar aspirar a más, porque creo que eso es bueno incluso para el fútbol base, ¿no? Para que los niños crezcan con ilusión, para que las categorías cadetes, juveniles, infantiles, benjamines sean mejores. Tenemos que dar un pasito más, o por lo menos intentarlo. Yo estoy muy contento que haya dos equipos en tercera, contentísimo, pero tenemos que seguir, no podemos quedarnos estancados.
0: Martínez ho veu factible, ja que el Mercadal enguany va ser molt a prop de disputar el play-off d'ascens. I acabàvem al moll de Calacorp. El Castell va ser l'escenari de la quarta prova del descens circuit Blitz Illa de Menorca 2026 d'escacs. Al torneig Sant Jaumet, a la categoria absoluta, el gran favorit Joan Cubas va aconseguir revalidar el títol. A la categoria escolar, el Sant Lluïcer Sergi Pons va continuar el seu domini absolut, sumant el seu tercer triomf consecutiu amb el circuit, amb 8,5 punts. Més enllà de l'activitat a l'Illa, els jugadors menors quins han completat la seva participació al Campionat d'Espanya de la modalitat ràpida celebrat a Torre Pacheco, Múrcia. A la categoria sub-16, Martin Crouchy no va poder repetir el podi de la modalitat clàssica, però va assignar una meritòria cinquena posició amb 6,5 punts en 9 rondes, quedant-se només mig punt del tercer lloc. Sense pràcticament temps per descansar, la competició nacional es trasllada a Ciudad Real, on avui dilluns comença el Campionat d'Espanya Individual Juvenil sub-18. El torneig, que es disputarà un total de 9 rondes fins dissabte que ve, comptarà novament amb la participació de dos representants menorquins, Martin Crouchy i Joan Salor.
2: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com, Jordi. I avui reiem un poc més tard del programa, perquè no vull que te'n vagis massa lluny. Hi ha un tema que crec que interessarà als nostres oients.
0: I que a mi m'agrada especialment.
3: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
4: Encuéntranos en beds.es.
5: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viñancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
6: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó. Nuracom Fibra Óptica, WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
7: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
2: I ja que vos demanem que apunteu coses per no oblidar-les, per favor, no us oblideu d'una d'aquestes que passa una vegada a la vida. Bueno, no sabem si una vegada a la vida, però que sí que passarà aquest mateix 4 d'agost a partir de les 21 hores i que tenim ja aquí. Es tracta concretament d'un dels nous episodis que ens du al Festival Pedra Viva. Joan Taltavui, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
2: L'espai, allà on es desenvolupa, és, no sé si ho pronunciaré bé, Malawi.
8: Jo també li dic Malawi. Sé que hi ha gent que li diu Malawi, però bueno, jo crec que és Malawi, que ve del país africà.
2: Que és una casa senyorial que està enmig dels paratges més bonics de la costa sud de Ciutadella. Per tant, ja l'indret és especial, també ho és, pròpiament el que ja podrem veure, perquè actua Buika. Qui és Buika?
8: Bueno, Buika és una cantant d'origen africà, però criada a Mallorca, i que per això és d'aquelles veus també molta personalitat, molt especial, i d'aquests llenguatges que a nosaltres mos agrada, no? De que són, costen de definir, no? Però són, quan qualque cosa té molta personalitat, té molt d'estil, precisament és perquè ha creat un estil propi i és difícil, no?, d'encaixar. Ell es mou en això, fa una fusió entre flamenc, jazz, soul, música africana, fins i tot electrònica, i és difícil d'encasillar, però al final es tracta d'art i això et fa gràcia, no?, de que un tingui l'estil propi, i ella, jo crec que tant a nivell personal com artístic, té una personalitat forta.
2: Bueno, quan algú actua i que ve amb el recolzament que suposa haver guanyat un Latin Grammy, ja diu molt, o sigui que és una oportunitat, però també és una oportunitat, com dius, per obrir-nos un poc a veure i a percebre el que artísticament probablement no estem massa acostumats. Per tant, és oportunitat de descoberta.
8: Per jo sí, a més és una artista que és molt reconeguda, ja ho has dit, té un Grammy i tot, però tampoc no és un artista que estigui actuant molt a Espanya, està molt més a altres països, i de fet, cercant, jo veig que darrerament no està actuant a Espanya, i era també un motiu més per poder-la dur, per tenir l'oportunitat de veure un artista que nosaltres admiram i que precisament no és fàcil de veure aquí a prop. I sí, és una altra de les motivacions de poder venir a veure aquesta artista.
2: En Santiago Cañada, Manuel Carmona i Carlito Sarduy se n'encarreguen de dur la instrumentació del que serà aquest concert, que recordem és aquest mateix dia 4, a partir de les 21 hores, i per la qual no sé si encara queden places, si estem a oportunitat de comprar entrada.
8: La veritat és que no, ja fa temps que s'han esgotat, s'han exhaurit les localitats, i ja estem en una llista d'espera un poc llarga, que vam, si darrere podem repescar qualque cosa més. Tenim ple i estem molt contents de que s'hi sigui, però bueno, es confirma que hi ha també ganes d'escoltar aquest artista.
2: El que sé que estem un poc en el punt en el que encara aquesta pregunta la podríem guardar per més endavant, però permetem, Joan, que te digui a veure si esteu a hores d'ara satisfets de com es desenvolupa el festival.
8: Estem satisfets, perquè també ha estat enguany una aposta valenta, jo crec, perquè n'hi ha hagut, manco funcions, manco nombre, però han estat propostes molt, molt grosses, molt potents, i jo crec que ha vingut a veure-les, ha pogut comprovar que així era, i la reacció de la gent ha estat de molt, molt positiva, molta sorpresa i molt agraïment per poder dur coses que no són fàcils veure una illa com aquesta, així petita, i que també representen aquest esforç i aquest risc que hi ha darrere amb la voluntat d'organitzar coses especials.
2: La perla negra de la música, li diuen, o la veu de la llibertat. Està concretament demà mateix a Malawi, a la costa sud de Ciutadella, i dins del programa del Festival Pedra Viva, aquesta oportunitat a no deixar passar, Buika. Joan Taltavoy, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i fins la propera.
8: Moltes gràcies a vosaltres per donar ressò.
9: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: S'informa que venen pirates a Menorca. Sí, aquesta no vos preocupeu perquè no hi ha que tenir por. Venen a més al museu i venen aquest proper divendres a les 11. I és que el claustre del museu es transforma en un escenari ple de màgia i d'aventures. Es tracta d'un contacontes pensat per als més petits de la casa, on descobrir, a més de divertir-se, el que són els pirates, o eren els pirates, i els corsaris. Els personatges, un món ple d'emoció, de misteri, de descobertes del món que crea per a nosaltres, i en aquesta ocasió Gemma Moy, que se n'encarregarà amb la seva manera d'explicar les històries, doncs que els més petits estiguin Aprenguent i Xalant. És aquest divendres, a partir de les 11 del matí. És una activitat a partir de 4 anys, dura una horeta, i és, com deia Mel, que l'estora del Museu de Menorca. Apunteu-vos, és una oportunitat per xalar, és una activitat que no té preu, no costa, però això sí, heu de telefonar al museu per inscriure-vos o entrar a museudemenorca.com. Altra bona manera de també dir, jo vull que m'expliquin a jo o als meus fills com és això de que venen els pirates. Arribem ara a les notícies de la una. No marxeu, tornem de seguida. Fins ara.
10: És la una a mediodia en Canàries. La presidenta de la Comisión Europea acaba de felicitar a España por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Lo ha hecho por escrito. En la misma carta, von der Leyen pide reforzar las fronteras. Ampliamos, Sara Aranda.
11: Sí, es la respuesta de la presidenta de la Comisión a la carta que le envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo ocurrido en Ceuta. En el escrito, Ursula von der Leyen tacha de eficiente y eficaz la gestión tanto de España como de Marruecos, que impidió con éxito, asegura, el traslado ilegal de migrantes hacia la península y Europa. Pese a ello, insiste en la necesidad de reforzar más las fronteras externas de la Unión y sus puntos críticos, y hace un llamado a la solidaridad europea.
10: Desde Ceuta insisten en que se actuó tarde y de manera insuficiente. Es el mismo diagnóstico que se hace desde Melilla. Lo ha subrayado hace unos minutos el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda.
12: No puede ser que en Ceuta el CNI esté marcando lo que va a pasar y nadie le haga caso. Que desde días antes se sabía lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, y había un goteo ya de 200 y el presidente iba anunciándolo. Y ni caso. Que es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada. Que hay miles y miles campando todavía por Ceuta.
10: La SER les está contando que el CNI dio varios avisos a Interior del riesgo de una llegada masiva de personas. Los servicios de inteligencia alertaron con semanas de antelación. Estamos ante un choque de versiones porque el Ministerio del Interior niega que les llegara esos avisos. Hoy bajan las temperaturas entre 2 y 5 grados, salvo en Canarias, que está en alerta roja, riesgo extremo. El mes de julio que acabamos de dejar atrás ha sido el segundo más mortífero por calor desde que existen registros. Vamos con los datos, Laura Gutiérrez.
13: Sí, 2024 personas han muerto este mes de julio por las altas temperaturas, casi el doble que en el mismo mes del año pasado, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria MOMO. Es el segundo mayor dato para un mes de julio desde que comenzó a funcionar este sistema en 2015, solo superado por los fallecidos en 2022. Entonces hubo 193 fallecimientos más que el mes pasado. Desde que comenzó el periodo estival, el 15 de mayo, las muertes vinculadas a las altas temperaturas casi rozan las 3.100, son 3.084, más del doble de muertes que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los fallecidos tenía más de 65 años. Por comunidades, en Cataluña se ha registrado el mayor número de muertes asociadas al calor, seguida de Andalucía y de la Comunidad Valenciana.
10: Que volviera la luz tras el apagón costó casi 39 millones de euros. Ya se han abonado 9 millones, pero faltan otros 30 que tendremos que pagar los consumidores a lo largo de 12 meses. Ira Valdés.
14: 38,7 millones de euros. Eso es exactamente lo que costó devolver el funcionamiento del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril del año pasado, según recoge la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicada hoy en el BOE. De esa cuantía, de esos casi 39 millones, las compañías que contribuyeron a reponer el suministro ya han cobrado una parte, pero aún tienen que recibir casi 30 millones de euros, un importe al que tendrán que hacer frente los consumidores en su factura de la luz, de forma proporcional al consumo que tengan y distribuido a lo largo de 12 meses, porque el regulador ha rechazado que el pago se afronte con cargo a los presupuestos generales del Estado por estar esta opción, señala, fuera de su marco competencial.
10: Las 28.000 organizaciones que en España conforman la llamada Plataforma del Tercer Sector se acaban de adherir a la propuesta de Pacto de Estado frente a la crisis climática que impulsa el Gobierno. Esas 28.000 entidades recuerdan que el impacto de emergencias como los incendios es mucho mayor entre las personas vulnerables que ellas, estas plataformas, representan. Marina Fernández.
15: Tanto para prevenir sus efectos como para recuperarse después, no es lo mismo sufrir una ola de calor, un incendio o inundaciones torrenciales con más o menos recursos, con o sin una discapacidad. Por eso, la Plataforma del Tercer Sector, que representa unas 28.000 organizaciones, ha decidido sumarse al Pacto de Estado frente a la emergencia climática que el Gobierno trata de sacar adelante de momento sin éxito por la negativa del PP. Esta plataforma recuerda que los efectos del cambio climático agravan las desigualdades y por eso reclama que el pacto garantice que las personas vulnerables sean una prioridad en la prevención prevención, la respuesta y la recuperación tras fenómenos extremos como los incendios de estas semanas.
10: Información deportiva, Jorge Palma, hola.
16: Muy buenas. En el europeo de natación hemos conseguido ya dos medallas. Jordi Cáceres ha conseguido el bronce en el suelo libre de natación sincronizada. Denis González y Iris Tío han conseguido la plata en la rutina de dúo mixto libre de natación artística y pendientes del sorteo de playoff de Europa League que se está celebrando en estos momentos. Y en el sorteo de playoff de la Champions League, el encuentro más destacado es el del Spartak de Praga contra el Lyon.
17: Hay personas que no tienen nombre en nuestra vida, que se cruzaron en un momento y desaparecieron para siempre. Y sin embargo, algo de ellas se quedó.
18: Hola, hola, te he visto mirándome desde la calle.
17: El pasajero del tren con el que hablaste durante horas, la mujer del autobús, el extraño que te ayudó a guiarte por la ciudad. A veces, ese desconocido se convierte en amigo o en el amor de tu vida. Otras, simplemente, nos apuntamos a un curso, a un viaje, a un plan, precisamente para eso, para juntarnos con gente que no conocemos y descubrir algo distinto. Esta noche en El Faro hacemos historias con desconocidos.
19: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
17: En el 681-016731.
19: El Faro, con Laura Piñero, Cadena SER.
10: Pues pegados a la actualidad de este primer lunes del mes de agosto, volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
20: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
21: 1:06, escoltes Avui per Avui a Menorca, d'aquest dilluns 3 d'agost de 2026. Avui hem començat el nostre programa escoltant la veu d'en Josu de Solaun. Juntament amb Adolfo Gutiérrez Arena s'encarrega de fer possible pareixent. La proposta que avui mateix arriba al 54è Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella. Així ens xerrava de l'obra.
22: Sí, sí, la inspiració és tres compositores que vivieron allí y compusieron esta música mágica allí, pero yo creo que también eso es como si dijéramos la mecha, pero después yo creo que es también una especie de representación de lo que supone un diálogo entre el cello y el piano, que es una relación tan singular, porque el cello es un instrumento que sobre todo canta y el piano...
21: I també hem estat escoltant el Joan Taltavui, amb ell hem estat xerrant del Festival Pedra Viva i del que arriba demà a Buica, arriba a una finca a la costa sud de Ciutadella, una veu africana de la que ens xerrava així.
23: Bueno, Buica és una cantant d'origen africà, però criada a Mallorca, i que per això és d'aquelles veus també amb molta personalitat, molt especial, i d'aquests llenguatges que a nosaltres mos agrada, no? De que són costen de definir, no? Però són
21: el que fem ara a continuació és una petita pausa i continuem.
24: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
25: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua, sense barreres.
26: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Governar el turisme amb Rosario Sánchez Grau, secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIC-PSOE a la presidència del govern de les Illes Balears per a les eleccions de 2027. Presenta el diputat socialista Pepe Mercadal. Dimecres, 5 d'agost, al Castell de Sant Antoni de Fornells. Ajuntament d'Es Mercadal.
27: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
21: Seguim en directe, una i pràcticament 10 minuts. Saludem a Xema Brutons, anem a xerrar amb el portaveu de Turciops. Bon dia. Bon dia, Xema. Sí, ens escoltes, Xema?
3: Sí, perdona, s'havia fuit un moment, sí.
21: Molt bé. Bon dia, Xema, i gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio. Hem conegut que heu pogut detectar 48 catxolots amb la vostra campanya científica al nord de Menorca, i a més d'aquests, un 20% són cries. Això és una boníssima notícia, no?
3: Sí, i tant. I, bueno, com sabeu, ja nosaltres ja vàrem demanar al Ministeri que creés una mania protegida en aquesta àrea, al nord de Menorca. Va tenir molta acceptació. De fet, amb Pere Sánchez, allà a la cumbre de Nízar, els oceans, va articular que estava en marxa i que s'anaven a declarar-la. I el fet que nosaltres continuem fent feina i que les dades ratifiquin aquesta importància i aquesta presència, hombre, pues, mos dona certa tranquil·litat que la feina se va fer bé i que realment l'àrea marina protegida del nord de Menorca ha de ser un fet.
21: Explica'm un poc bé què és Mobi Mumi.
3: Bé, Mobi Mumi, bueno, és un joc de paraules perquè juga entre Mobi Dick, que és el nom probablement del catxalot més famós de la història, i Mami de mamà, no? És a dir, perquè, clar, precisament a Llanor de Menorca el que feim és trobar molta mamà, molta cria, molta catxalot embarassada, i per això, quan varen començar a identificar l'àrea, doncs varen decidir donar-li aquest nom en aquest projecte, que va començar l'any 2019, amb el suport de WWF, i que en aquell temps feia Mares Conectados, perquè el que volíem mirar era la connectivitat entre el nord de Menorca i el sud de França, però que al cap de 2 anys, i veient el que havien trobat, ja va canviar Bobby Mami, i que durant aquest any pues, han rebut el recolzament de molta gent i bona part dels dubtes que necessitàvem per fer aquesta campanya surten de Menorca, que això segur que mos agrada molt, perquè entenem que si això ha de continuar endavant necessitem el suport de la població menorquina, que no sigui una àrea marina protegida més que ha declarat l'Estat, sinó que sigui una àrea marina protegida que els menorquins sentin com a seva, aquesta forma més adequada de que això pugui tirar endavant i que no sigui una reserva de paper, no?
21: Record que una de les darreres entrevistes que vam tenir el gust de fer ens explicaves amb detall un poc que el llenguatge que hi ha entre ells és clarament reconeixible, que empren una determinada manera i fórmula d'uns clics, d'uns sons per comunicar-se. Vosaltres continuem amb la investigació i no sé si podríem arribar a pensar que arribarà el dia en què entenguem el que és el seu llenguatge i què es diuen els uns dels altres.
3: Bueno, això, és a dir, darrerament han sortit notícies de qualques investigadors que estan dient que, bueno, de fet que s'ha publicat en qualque article científic, de que els llenguatges catxalots han pogut diferenciar diptongos i vocals, però en general la comunitat científica no està molt d'acord amb aquesta percepció, perquè han d'entendre que realment el llenguatge que poden tenir els catxalots està molt, molt en fora del que realment nosaltres podem entendre i comprendre. Clar, nosaltres som animals visuals, completament. Sí, a qualsevol dels... Ja sé que això és la ràdio i que realment l'important és l'àudio, però en general a qualsevol persona, si li digués si vol perdre un sentit, el darrer que voldria perdre és la vista, no? En canvi, el catxalot no. Els catxalots són animals acústics i tenen una capacitat de producció de son i una capacitat d'entendre-lo i de comprendre-lo i d'analitzar-lo que està molt, molt en fora de la nostra capacitat. Per fer-te una idea, per exemple, un dofí mulà, que és el dofí que veig a prop de costa, pot fer clics que van des de un poc per davall dels 20 hertzos fins a 150 kilohertzos. Nosaltres sentim, el jove, jo fa temps que no el sent, el 20, fins a 20 kilohertzos. És a dir, un dofí a un clic està fent 7 vegades més informació a la banda de freqüència que un so nostre. Clar, com podem jugar amb tota aquesta capacitat d'informació que transmeteixen en no res? Si estem molt en fora de poder comprendre. És veritat que han pogut, relacionar qualsevol tipus de so, qualsevol tipus de comportament molt concret, sobretot un so que es diu squeal, que està relacionat amb tensió, amb estrès i amb mal, no? Que s'ha relacionat amb presència d'orques, quan s'ha posat qualque marca satelital, i això sí que està molt relacionat. És un crit de... perquè mos entenen un ull nostre, no? Però, de moment, poc més enllà. Estem intentant mirar aquest patró rítmic, també com mouen les freqüències amunt i avall dins cada crit d'aquests, i és molt complex, estem molt en fora. Però per això estem, la fiança és això, fer-se preguntes i anar avançant pas darrere pas.
21: Comentaves abans que és bo que hi hagi hagut, que ens hagin escoltat a nivell del que feia referència a la figura de protecció, però què cal fer a partir d'aquí? Per continuar treballant entorn, doncs, mantenir, diguem, l'entorn d'aquests catxalots al nord de Menorca i que continuï sent una zona tranquil·la.
3: Bueno, jo et dic, el primer, una de les potes d'aquest projecte que nosaltres tenim en ment, vull dir, el projecte Movimami, així, sense cap problema de finançament i tal, o sigui, la carta Rei Max seria un projecte en tres potes. Una és la recerca, la ciència, que és la que hem fet aquests 15 dies, però una altra és comptar amb un centre d'interpretació a Menorca que xerri d'aquesta àrea marina protegida, que pugui ser dinamitzador de la societat i de les escolars, inclús com a seu de les campanyes científiques i que pugui atreure investigadors d'altres llocs del món. I una tercera pata, que potser sigui més important, és una cooperació ciutadana per nord de Menorca. Com us he dit, nosaltres estem molt contents, per exemple, que aquesta campanya s'ha sufragat amb fondos que venen directament de Menorca, la Menorca Preservació, Menorca Lines, ha col·laborat Marina Port de Mahón, Sagitario Teles, i amb això hem pogut fer la campanya. Però la idea és anar més enllà. Ja no només és dopes per poder fer una campanya, sinó que se moguin a nivell social entitats locals d'estes escoles per poder fer, diguem, talles a les escoles, des del Consell Insular, que també ha col·laborat a través de la Reserva de Biosfera, dinamitzar que les empreses de nàutiques ho tinguin en compte. I, és a dir, fer que la societat menorquina se senti el nord de Menorca com a propi i sigui una custòdia compartida. És a dir, és una àrea molt grossa, molt gran, que per vigilar amb els recursos tradicionals, i posar aquí, és molt complicat, però si se fa nostre, si la fem nostra, la perspectiva canvia molt, no?
21: Avui xerrem d'aquests 48 catxalots de la investigació duta a terme per Turciops, del que ens deixa doncs bons titulars, bones notícies, el fet de veure que continua sent el nord de Menorca aquest indret allà on és el bressol d'aquesta espècie, i que així ho constaten, com dèiem, les investigacions, i que, hi ha aquesta figura de protecció de l'entorn que ajuda, i que no ho és tot, que hi ha que continuar fent-hi feina. Avui ho hem compartit amb en Xema Bordons. Des d'aquí, una abraçada a tot l'equip. Gràcies per haver-nos atès avui i que vagi tot molt bé.
3: Sí, jo m'agafes a peu de moll, que estem embarcant per partir una altra vegada. Per el que toca l'estiu, ara que fa bon temps, hem d'aprofitar-lo. Moltes gràcies.
21: Gràcies. Nosaltres ara fem una petita pausa i seguim tenint més a compartir.
2: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salalt, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com.
25: Vive la emoción de Menorca y su historia.
4: Dedicatòria, amb Bep Portella.
5: Hola, molt bon dia. Fins ara hem recordat pioners de rock espanyol de Barcelona i Madrid. I avui és hora de visitar València, on van aparèixer també interessants formacions juvenils al llarg dels anys 60. Un d'aquests grups és, sens dubte, Los Milos. A València, la música moderna va arribar via Itàlia. Adriano Celentano, Little Tony, Mario Marini, Bonasam... A finals dels anys 50, tres amics comparteixen estudis en el Col·legi dels Dominics i després a la Facultat de Dret de València. Són Emili Baldoví, Salvador Blesa i Vicent Castelló. Les primeres actuacions que fan són a festivals estudiantils i a locals juvenils i imiten èxits italians i nord-americans. L'any 1960. Guanyen un concurs de Ràdio València i es premia un contracte per actuar a la sala de Barcelona Empòrium i també a televisió. El celler Discofon els va fitxar i els va proposar enregistrar un disc. Entre 1960 i 1962, Los Milos van fer 4 EPs, versions en castellà de temes d'aquí i d'allà, i multiplicant actuacions en directes. En el segon disc, de 1960, van treure un tema, Pitàgores, que es va convertir en un èxit. Van arribar a vendre 1.000 còpies d'aquest disc, la qual cosa era llavors un gran èxit. Los Milos van arribar a ser taloners de Johnny Hallyday en un concert que el francès va fer a València. El grup va durar 3 anys i el seu líder, Emili Baldoví, es convertirà en el popular Bruno Lomas. Els escoltarem amb aquest Pitàgores. He de dir que la cançó era d'autor italià i que va ser Adriano Celentano que la va convertir abans en èxit. Bon dia.

0: Hi ha gent que està fent unes extraccions brutals d'aigua que no estan en absolut justificades. No? No fa massa sabíem, per exemple, que en l'Ajuntament de Ciutadella l'aigua urbana, la que passa per comptador, un 2,5% dels consumidors gasten un 50% de l'aigua que es gasta a Ciutadella. Un 2,5%. Això vol dir que aquesta gent estan gastant verdaders desastres d'aigua. Bueno, si s'han de posar mesures, s'han de posar mesures damunt d'aquests grans consumidors, perquè serà on tindrem resultats significatius. No té massa sentit que diguem, bueno, baixarem la pressió a tothom. No, no, perquè després hi ha residents que viuen en una zona un poc amunt i resulta que no tenen prou aigua per fer una dutxa diària, no? Llavors nosaltres estem demanant també justícia en aquest tema. Salut per s'ha de posar damunt els grans consumidors, que sabem qui són. Tots els ajuntaments saben qui són els grans consumidors d'aigua urbana, i Recursos Hídrics, que és el departament del govern balear responsable de controlar les extraccions en sòl rústic, també té les informacions de on estan els grans jardins de gespa verda en estiu. Grans jardins, me refereixo a jardins de milers de metres quadrats. I també sap on són els grans regadius que reguen a ple sol. Nosaltres aquestes setmanes, quasi cada dia, rebem telefonades de gent que es queixa perquè passen per la carretera i veuen finques que estan regant a les dues del migdia, estan regant blat d'indi. No té cap sentit que reguem a les dues del migdia, però a més farà un any on l'aigua és un tema tan delicat, on hi ha gent que ja no rep prou aigua per tenir una qualitat habitual, diguéssim, diguéssim, és faltant el respecte als ciutadans estar regant a les dues del migdia.
1: Després, cert, hem vist que hi havia hagut diferents transports d'aigua de municipis a municipis, tal vegada per intentar assolir o compensar la manca d'aigua que hi pugui haver en determinats bandes. Això ens ha d'obrir també una reflexió de quina manera hem de fer la gestió pública o privada de l'aigua?
0: Sí, absolutament, perquè a Menorca, al final, tenim dos aqüífers. Un de gros, que és l'aquífer de Migjorn, d'on hi ha el 90% de l'aigua, i després tenim l'aquífer de Subaida, que és d'on s'abasteix el poble de Mercadal. Els dos aquífers estan molt malament, estan en els nivells més baixos que hi ha hagut. No? I és cert que sempre hi ha coses que estan pendents de fer, per exemple, les grans fuites que hi ha amb el sistema de distribució. Bueno, els ajuntaments que més perden percentualment, diguéssim, són l'Ajuntament del Migjorn, que està proper a un 50% de pèrdues, i l'Ajuntament de Ferreries, que està pròxim a un 45% de pèrdues. Hi ha altres ajuntaments que han fet feina durant anys, i hi ha ara, en aquests moments, ajuntaments que tenen pèrdues pròximes en el 10%, que ja és una cosa molt acceptable, perquè és difícil baixar de certs percentatges, perquè sempre hi ha accidents, no? Camions que rompen una tuberia i coses d'aquest estil. No? És cert que per tant, que les administracions poden tenir encara recorregut amb algunes coses, però és que estem uns nivells d'urgència que ja no podem esperar a que hi hagi partides per alçar carrers, per millorar això, que evidentment se té que anar fent, no? Però aquest estiu necessitem fer un estalvi a tothom, especialment els grans consumidors. No? Llavors, no és tolerable que s'estiguin regant camps de gespa de milers de metres quadrats per el gust de tenir un camp de gespa. Això no està produint res a ningú. No? O no és acceptable que s'estiguin regant camps de blat d'indi a les dues del migdia, quan se podrien regar el fosquet i l'aigua s'aprofitaria molt millor i necessitaria molt menys aigua. No? I no és tolerable que hi hagi grans consumidors, grans centres turístics, per exemple, que tinguin consums elevadíssims quan poden racionalitzar fàcilment aquests consums. Aquestes són les urgències que tenim aquest estiu, perquè hi ha ajuntaments que ja no se'ls omplen els depòsits d'aigua per donar aigua a la gent. Llavors, estem en aquests nivells i és ara que hem de fer una crida perquè hi hagi el màxim de justícia en aquest tema i que siguin els grans consumidors els que vegin restringits l'accés a l'aigua.
1: Això ha sumat a fer les passes per anar avançant. I torno una vegada més al tema de la desalació. Mentre a Maó s'enxerra d'una desaladora modular, diguem, és una solució a mig termini, tot i esperant que hi hagi una planta que per al llevant de Menorca pugui vestir les greus mancances que hi ha ara actualment, sabem que d'un costat o d'un altre, si finalment això tira endavant, trigarà bastant de temps. I, com hem comentat abans, s'haurà de fer tot pensant que si l'aigua desalada abasteix d'aigua, no s'ha de permetre el continuar explotant els aqüífers. No?
0: Sí, efectivament, aquesta és la base de tot.